Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies. El amor...

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: con mi superhombre Juan en la casa. Tirarte de banana.
1: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera
2: 107.9.
1: La banda sonora de les teves nits.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Now how old are you?

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis, com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis. Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 107.9. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Connecta't a Ràdio Obrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioObrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
1: La música és Ràdio Abrera.
0: 107.9 FM.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza en la almohada lo

0: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: sóc aquí, amunt. Hola, sóc la lluna. Mireu-me.
1: Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.

0: l'estiu el risc d'incendi forestal és elevat. Des de l'Ajuntament d'Abrera us recordem tot allò que hem de tenir en compte per tal d'evitar incendis. No s'han de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Tampoc petards ni focs d'artifici en zones forestals, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en les urbanitzacions envoltades per bosc. No es poden utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades, que han de ser d'obra i amb mataguspires. Les cremes de residus al jardí estan prohibides. Cal portar-los a l'abocador o triturar-los i en faran compost. Tampoc no s'han de deixar mai escombraries ni deixalles al bosc. Cal eliminar les branques que toquin a la façana i allunyar de la casa les reserves de llenya i tenir a punt eines bàsiques contra incendis com ara mànegues i destrals i alguna reserva d'aigua. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació locals i xarxes socials i recordeu, si necessiteu ajuda durant l'emergència o detecteu una columna de fum, truqueu al 112. Podeu consultar tots aquests consells al web municipal abrera.cat. A Abrera, cuidem el nostre entorn i extremem les precaucions per evitar incendis forestals.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 107.9.
1: Ràdio Abrera, són les 6.
2: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
3: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
4: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
5: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes?
6: Escolta'ns al 107.9 FM
5: i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
6: Disponible per Android i iOS.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. 107.9. Amb tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments dues avaries dificulten la circulació, una a la 2 al Bruc direcció Lleida, que deixa un carril tallat, i una altra a la C58 a Montcada direcció Terrassa, també, que deixa un carril tallat. A banda, es fan reparacions a la via a la P7 a Mont-roig del Camp i queda també un altre carril tallat en aquest punt que provoca circulació intensa. I avui està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja es va signar telemàticament, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300.000 milions de dòlars per a la construcció del país persa i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I els líders de la Unió Europea aborden avui en la cimera del Consell Europeu el nou escenari també a l'Orient Mitjà després d'aquest alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. Els 27 debatran també mesures sobre Gaza, Cisjordània i el Líban, mentre continuen les discrepàncies entre els estats sobre el futur finançament comunitari i també possibles retallades. I a nivell nacional, filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades mentre el jutge amplia la investigació a les seves filles i també a la seva secretària. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis de Senterada, Talavera, el Prat de Llobregat i el Vendrell. També es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats els incendis d'Alfarràs, Pons, Sanaüja, Arbeca, Cervià de les Garrigues i Montbrió del Camp. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I Salut calcula que la protesta dels metges a no fer hores extra ha obligat a ajornar un 14% de les operacions no urgents i un 16% de les endoscòpies programades. El departament assegura que les intervencions s'estan reprogramant mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la campanya ni un minut més per reclamar millores laborals i adverteix que les mobilitzacions continuaran després d'aquest estiu. I un home ha resultat ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. Els fets van tenir lloc cap a les 6 de la tarda i l'individu amb antecedents policials i problemes psiquiàtrics es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
4: right. Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no somriem més, arregla tot.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
0: Perquè no pots viure sense música. Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
3: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
2: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
3: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
2: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments un accident a la C58 a Barcelona deixa dos carrils tallats direcció Nus de Trinitat. Situació complicada en aquest punt. També una avaria a la 2 al Bruc, direcció Lleida, deixa en aquest cas un carril tallat. A banda, es fan també reparacions de la via, la P7 a Montroig del Camp, i queda un altre carril tallat en aquest punt. A banda, també se sumen les retencions habituals. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en uns dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per les múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu i el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha confirmat. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar al Maresme. I en clau política, filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre que el jutge amplia la investigació també a les seves filles i a la seva secretària. I en plana internacional, les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum de 14 punts de tots dos països ja havien subscrit per separat. I els líders de la Unió Europea aborden avui en la cimera del Consell Europeu precisament el nou escenari de l'Orient Mitjà després d'aquest alto al foc. També intenten avançar en el pressupost europeu 2028-2034. Els 27 debatran també mesures sobre Gaza, Cisjordània i el Líban, mentre continuen les discrepàncies, volíem dir, entre els estats sobre el futur finançament comunitari. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell i es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Divendres 19 de juny, a 2:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de la 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera, amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
3: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una...

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Torna, perdó.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
3: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
2: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir així les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula, volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari vostè que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un curs més, l'alumnat de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera ha rebut la visita de la policia local d'Abrera per tal de conèixer l'activitat que s'hi realitza des del cos de policia. Des del Servei d'Educació de l'Ajuntament, conjuntament amb el Servei de Seguretat Ciutadana, s'organitza aquesta activitat que consisteix a apropar la policia local d'Abrera als infants d'un i dos anys per establir una relació de confiança i proximitat. Sentim Júlia Mirto, primera tinent d'alcalde.
5: Un cop més, apropem la nostra policia local i el Servei de Seguretat Ciutadana a la nostra infància. Aquesta activitat té com a objectiu familiaritzar la infància amb la normativa de seguretat i que reconeguin els nostres i les nostres agents com a figures de proximitat i de confiança. Seguirem impulsant els projectes de mobilitat segura i educació en clau de seguretat ciutadana.
4: Durant l'activitat, els i les petites poden pujar un vehicle de la policia i fer sonar la sirena. L'objectiu d'aquesta activitat és que els infants reconeguin la policia com a referent de seguretat i confiança mentre es diverteixen jugant.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
4: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. És previst que els treballs també s'allarguin durant la propera setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent, diferents perspectives i essències d'Abrera, en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
6: Ja són 48 anys. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores i pintores de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida d'Abrera.
4: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido, el segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs, i el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants estaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 5:45 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes... Els...
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
4: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
3: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via a l'AP7 a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la festa major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la festa major jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
1: Abrera Informació. Turisme.
5: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
6: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, des 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
5: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
7: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura sincera i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera, del 25 al 29 de juny. T'hi esperem!
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili. Àngels

0: cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
1: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca cans al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules i els silencis que fan més valents.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

crec que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Divendres 19 de juny, a 2:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de la les 7 de la tarda fins a 9:15 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera, amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 9:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 en sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

balance.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir la barbària del nazisme. Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització sensibilització amb ells i les joves és molt important. Ells i elles són els qui haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
3: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem! Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. La Generalitat reforça el dispositiu de Sant Joan amb més efectius dels bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Trànsit per prevenir incendis i garantir la seguretat. Els bombers incrementen un dispositiu en un 50%, uns 200 agents rurals vigilaran també el territori i es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També recorda la prohibició de llançar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals o agrícoles. Amb tot, la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per a aquestes revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial d'educació, mentre que USTEC ha anunciat que sí que hi assistirà. I el govern proposa mesures com el teletreball al 100% en determinats períodes i la creació de llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. Les iniciatives formen part de l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que recull una cinquantena de mesures per afavorir l'equilibri entre la vida laboral, personal i familiar. I, de fet, el 28,4% dels treballadors catalans amb responsabilitats de cures de familiars han hagut de fer algun canvi a la feina per precisament conciliar, segons un mòdul de l'enquesta de Població Activa publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que dos de cada tres persones en aquesta situació no tenen dificultats especials per conciliar, la resta sí que es troben problemes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir d'aquest cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que arribi als 40 o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà també entre 250 i 300 operacions més durant l'any.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un curs més, l'alumnat de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera ha rebut la visita de la policia local d'Abrera per tal de conèixer l'activitat que s'hi realitza des del cos de policia. Des del Servei d'Educació de l'Ajuntament, conjuntament amb el Servei de Seguretat Ciutadana, s'organitza aquesta activitat que consisteix a apropar la policia local d'Abrera als infants d'un i dos anys per establir una relació de confiança i proximitat. Sentim Júlia Mirto, primera tinent d'alcalde.
5: Un cop més, apropem la nostra policia local i el Servei de Seguretat Ciutadana a la nostra infància. Aquesta activitat té com a objectiu familiaritzar la infància amb la normativa de seguretat i que reconeguin els nostres i les nostres agents com a figures de proximitat i de confiança. Seguirem impulsant els projectes de mobilitat segura i educació en clau de seguretat ciutadana.
4: Durant l'activitat, els i les petites poden pujar un vehicle de la policia i fer sonar la sirena. L'objectiu d'aquesta activitat és que els infants reconeguin la policia com a referent de seguretat i confiança mentre es diverteixen jugant.
3: Abrera Informació. Informació de serveis.
4: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. És previst que els treballs també s'allarguin durant la propera setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
3: Abrera Informació. Cultura.
4: Diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
0: Ja són 48 anys. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores i pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida d'Abrera.
4: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido, el segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs, i el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants estaran exposades a la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 5:45 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
6: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
7: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
8: Activitats

0: esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Déjame decirte cuál es el sueño mío.

0: dejo de soñar y para lograr mi sueño me tomo un lorazepam. ¡Ay! ¡Dale pa' llama negra! ¡Mágica los botoncitos! ¡La gente fuerte!
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Molt bon dia, són les dues, us parla Pili García. La Generalitat reforçarà el dispositiu de Sant Joan amb més efectius dels bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Trànsit per prevenir incendis i garantir la seguretat. Els bombers incrementen el dispositiu un 50%. Uns 200 agents rurals vigilaran el territori i es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. També es recorda la prohibició de llençar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals o agrícoles. La delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per fer les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. També recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribin i superin els 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació. Ustec, el sindicat Ustec, sí que ho farà. I el govern proposa mesures com el teletreball al 100% en determinats períodes i la creació de llars d'infants a empreses per millorar la conciliació. Les iniciatives formen part de l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que recull una cinquantena de mesures per afavorir l'equilibri entre la vida laboral, personal i familiar. I el 28,4% dels treballadors catalans amb responsabilitat de cures de familiars ha hagut de fer algun canvi a la feina per conciliar, segons un mòdul de l'enquesta de població activa publicada per l'INE. Mentre que dos de cada tres persones en aquesta situació no tenen dificultats especials per conciliar, la resta sí que es troba amb aquests problemes. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 9:45 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10:00 a 2:15 i dissabtes de 10:00 a 2:00.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de la 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera, amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.
7: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir amb família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, espectacles, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per festa major, Ràdio Abrera surt al carrer el dijous dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la festa major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
1: Abrera Informació. Turisme.
4: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la via mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
5: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, des 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
4: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
6: i tota la informació.
5: Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Necessitis un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Hi han dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
1: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer punt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir i la barbària del nazisme. A Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb ells i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
3: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'estol Pertain, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A
9: Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
6: Fórmula 40.
7: Fórmula 40.
6: Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: know you want my kind.
1: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny a les 10:30 de la nit al Parc de Can Morral d'Abrera estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en la que tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i, per tant, doncs, també fem un dispositiu doncs, potent per això. A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molts, doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Un curs més, l'alumnat de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera ha rebut la visita de la policia local d'Abrera per tal de conèixer l'activitat que s'hi realitza des del cos de policia. Des del Servei d'Educació de l'Ajuntament, conjuntament amb el Servei de Seguretat Ciutadana, s'organitza aquesta activitat que consisteix a apropar la policia local d'Abrera als infants d'un i dos anys per establir una relació de confiança i proximitat. Sentim Júlia Mirto, primera tinent d'alcalde.
4: Un cop més, apropem la nostra policia local i el Servei de Seguretat Ciutadana d'anar a la nostra infància. Aquesta activitat té com objectiu familiaritzar la infància amb la normativa de seguretat i que reconeguin els nostres i les nostres agents com a figures de proximitat i de confiança. Seguirem impulsant els projectes de mobilitat segura i educació en clau de seguretat ciutadana.
3: Durant l'activitat, els i les petites poden pujar un vehicle de la policia i fer sonar la sirena. L'objectiu d'aquesta activitat és que els infants reconeguin la policia com a referent de seguretat i confiança mentre es diverteixen jugant.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, el muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. És previst que els treballs també s'allarguin durant la propera setmana, del dilluns 22 al divendres 26 de juny. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
5: Ja són 48 anys. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
3: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido, el segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs, i el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 5:45 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
6: Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
8: Spinderella cut it up one time.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas, bombas, bombas, bombas, bombas.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis. Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. Notícia d'última hora, un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ens dona més detalls Tere Ortega, de Radio Ciutat de Tarragona.
2: Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la informació que acabem de confirmar a través de Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els fets s'han produït en una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària, tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
1: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Toni, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de la les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
3: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
1: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Alquímia!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Andrea Medina. Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a quarts de 4 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també han actuat a la zona. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, una jove bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves d'entre 12 i 13 anys no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura de visió de la cobertura i de la visió dels socorristes. Els bombers han aixecat el confinament del nucli de Canapós del municipi de Forallac, al Baix Empordà, per l'evolució favorable de l'incendi de vegetació proper a la població. Protecció Civil havia demanat als 17 habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:15 de la tarda i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries i amb avions de vigilància i atac. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat planificar la sortida i evitar els pics de trànsit.
2: A partir de les 8 és una bona hora avui. A partir de les 8 és una bona hora. I demà al dematí el pic de retenció sempre està entre les 12 i les 2 del migdia. I llavors que cadascú programi, és molt important informar-se i programar la sortida d'aquest primer moviment de cap de setmana important de mobilitat.
1: Les principals retencions hores d'ara són a la P7 a Martorell, també a Santa Perpètua de Montornès, a la N340 com a Ruga, a la C32 a Palafolls, a la Nacional 2 a Tordera, a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma. L'equip d'urologia pediàtrica i trasplantament renal de l'Hospital Vall d'Hebron ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. S'ha realitzat una uretenofrectomia a un nen de 12 anys, a qui a principis de juny se li va extirpar un ronyó i el seu urèter després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, deixés l'òrgan sense funcionar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacle, classe, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de festa major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació. Turisme.
3: Abrera participa en la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, amb les parades imprescindibles. La regidora de promoció de la vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la Via Mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sentim Maite Novell, regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
4: Des de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, agraïm poder participar i difondre les campanyes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat Nord, amb l'objectiu fonamental de posar en valor la riquesa del patrimoni cultural, tradicional i natural d'Abrera. Aquesta campanya del Consorci de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el lema 10 parades, des 10 experiències, Abrera som un més dels municipis a descobrir per un model turístic responsable amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i la proximitat. Així doncs, convido a viure l'experiència on també trobarem propostes gastronòmiques arrelades al territori, amb producte local, restaurants de proximitat i experiències vinculades a l'enoturisme i al Parc Agrari del Baix Llobregat, consolidant així la comarca com una destinació viva i activa durant els 12 mesos de l'any.
3: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. El projecte Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta és fruit de la col·laboració entre el Consorci de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat, una aliança que neix amb la voluntat de potenciar i promoure conjuntament els valors que comparteixen amb dues entitats: la sostenibilitat, la proximitat, el respecte pel medi ambient, la promoció del patrimoni cultural i natural i la generació d'experiències turístiques de qualitat. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
5: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: A 5 bandes. Tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A cinc bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
8: Comencem amb els titulars més importants de la setmana. Olesa de Montserrat es consolida com un dels municipis més segurs de Catalunya amb una reducció dels fets delictius del 13,4%. El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament d'Esparreguera afirma que els abonats no recuperaran els diners cobrats de més en el rebuig de l'aigua. Presentació a Martorell de la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. L'Ajuntament d'Abrera participa un any més en l'ofena floral als deportats als camps de concentració nazis. Sant Esteve Sarrovira celebra una nova edició dels Premis Sarrovirens de l'any. A cinc bandes, l'informatiu que fem possible des de les redaccions de les ràdios municipals d'Olesa de Montserrat, Abrera, Martorell, Esparreguera i Sant Esteve Sarrovira. Arrenquem el comarcal d'aquesta setmana. Olesa de Montserrat continua consolidant-se com un dels municipis més segurs de Catalunya. Segons les dades presentades a la darrera Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada a l'Ajuntament, els fets delictius es van reduir un 13,4% durant el 2025 respecte a l'any anterior.
9: La reunió va servir per analitzar les dades de seguretat, trànsit i coordinació policial amb la participació de representants dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, així com de responsables municipals. La disminució de la criminalitat situa Olesa com el segon municipi més segur de Catalunya entre les poblacions de més de 20.000 habitants. L'alcalde d'Olesa, Marc Serradó, ha destacat que el municipi acumula 7 anys consecutius de descens dels fets delictius, una tendència que atribueix tant a la feina dels cossos de seguretat com a les polítiques municipals de prevenció.
10: Un sol fet delictiu ja és massa, per tant, aquí ningú està dient, diguem-ne, que a Olesa no hi hagi fets delictius, però per poder saber una mica on estem, hem de comparar-nos amb altres municipis, i quan ens comparem amb altres municipis, doncs la veritat és que portem 8 anys reduint fets delictius, que tenim menys fets delictius que l'any passat i que som la segona ciutat amb menys fets delictius de Catalunya.
9: Tot i les bones dades, des de l'Ajuntament es reconeix que encara existeix una diferència entre la realitat estadística i la percepció d'inseguretat d'una part de la ciutadania. Per aquest motiu es manté l'aposta per la policia de proximitat i pel contacte directe amb el veïnat. Els delictes més habituals continuen sent els relacionats amb el patrimoni, principalment furts, danys i estafes, tot i que aquestes darreres també han disminuït durant l'últim any.
8: Adolfo Sancha afirma que els abonats d'Esparreguera no recuperaran els diners cobrats de més en els rebuts de l'aigua.
11: El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament d'Esparreguera, Adolfo Sancha, considera que els abonats del servei d'aigua difícilment recuperaran els imports cobrats per sobre de les tarifes aprovades pel ple municipal. En una entrevista a Ràdio Esparreguera, Sancha ha criticat la gestió del conflicte entre l'Ajuntament i la concessionària d'aigües Esparreguera Vidal i ha assegurat que el consistori hauria d'haver actuat amb més contundència des del primer moment. El conflicte remunta al mes de febrer, quan la concessionària va començar a aplicar un increment tarifari del 30,6%, malgrat que el ple municipal havia aprovat una actualització del 21,17%. L'Ajuntament va requerir formalment l'empresa perquè retirés aquest augment i retornés als abonats la diferència cobrada, una situació que encara no s'ha resolt.
12: Ya tenemos bastante un problema con el tema del agua que están pagando los ciudadanos. Se aprueban una subida del tema del agua para compensar errores tras errores que se han venido cometiendo desde hace muchos años. El ciudadano esparreguero está pagando un 10% más de la tasa aprobada por el ayuntamiento en su recibo. Ah, que se está negociando, que se está hablando, que no sé qué. No, es que eso hay que prohibirlo. Vamos a ver que está aprobado en un pleno municipal.
11: El regidor popular ha retirat una expressió que ja havia utilitzat anteriorment en referència a aquest conflicte. Ha afirmat que l'ajuntament li han colat un gol i ha responsabilitzat directament l'equip de govern de permetre que la situació s'allargui mentre els rebuts continuen arribant als abonats amb l'increment aplicat per l'empresa. El portaveu del PP s'ha mostrat especialment pessimista respecte a la possibilitat que els usuaris recuperin les quantitats cobrades de més. Sánchez ha afirmat que no confia Tresoreria, que la concessionària acabi retornant aquests imports, i ha defensat que l'Ajuntament hauria d'haver exigit des del principi l'aplicació estricta de les tarifes aprovades pel ple abans d'iniciar qualsevol negociació.
8: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat han presentat la campanya amb baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils i Porta, una proposta que convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través del transport públic.
13: La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia i la cultura, apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. L'acte de presentació va tenir lloc a l'espai de la Via Mètrica de Ferrocarrils a Martorell, un centre expositiu que explica la història de la línia Llobregat-Anoia, i va comptar amb la participació del president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, la presidenta del Consell Comarcal i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Eva Maria Martínez, i el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González. L'alcalde, Xavier Fonollosa, va remarcar que la campanya contribueix a donar visibilitat a totes aquelles coses importants, sobretot des d'un punt de vista de patrimoni històric i natural que té la nostra comarca.
14: És una campanya que posa en valor totes aquelles coses importants, sobretot des d'un punt de vista de patrimoni històric i natural que té el Baix Llobregat, que a vegades és una gran desconeguda com a comarca a la resta del país, i que a través d'aquestes campanyes, que a més es porten des del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i per tant molt contents de presentar aquesta campanya, que avui ho fem a Martorell, a mi em sembla fantàstic, perquè a més donem a conèixer la nostra comarca, que té racons encantadors, que probablement hauríem de fer o tenir alguna iniciativa més per donar a conèixer tants i tants racons xulos que tenim a Martorell i al Baix Llobregat.
13: Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través de 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. Més informació al web de la campanya baixalbaix.com.
8: L'Ajuntament d'Abrera ha participat, una edició més, en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis.
15: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixi

0: Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb els i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives.
1: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera.
2: Els Premis Arrovirens de l'any celebren enguany la seva 25a edició amb un canvi de data i d'ubicació per commemorar aquesta efemèride. El lliurament dels guardons tindrà lloc aquest divendres a 4:10 als jardins de l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires, en un acte obert a tota la ciutadania. En aquesta edició han estat distingits Martí Parellada, l'Esplai Trapella i la Festa Holi en les categories de persona, entitat i activitat respectivament. Esther Amill, cap del Departament de Comunicació, explica l'origen i la finalitat d'aquests premis.
3: Doncs, com deies, els premis els organitza l'Àrea de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament i el motiu és que l'any 2000 va sortir publicat el número 100 del butlletí. Llavors, per commemorar una mica aquesta efemèride, doncs es va decidir en aquell moment doncs, que valdria la pena posar en valor la feina d'entitats, de persones, de col·lectius del municipi que contribuïen a dinamitzar la seva activitat en tots els àmbits.
2: El servident de l'any a la persona s'atorgarà a Martí Pareda Llobet en reconeixement a la seva llarga trajectòria de compromís en la vida social i cultural del municipi. El premi servident de l'any a l'entitat serà per a l'Esplai Trapella, referent de l'educació en el lleure al municipi des de fa més de 30 anys i protagonista en la formació en valors de diverses generacions d'infants i joves. Finalment, el Premi Servident de l'Any en l'Activitat reconeixerà la Festa Holi com una de les propostes més participatives i familiars. L'acte comptarà amb l'actuació musical de Blue Amaro, amb la veu d'Anna Tubella i la guitarra d'Eugeni Muriel. Esparreguera, entre els municipis catalans on més s'ha encarit l'habitatge en l'última dècada.
4: Esparreguera és un dels municipis catalans on més s'ha incrementat el preu de l'habitatge durant els últims 10 anys. Així ho posa de manifest un rànquing elaborat pel diari Ara a partir de les dades de compra-venda recollides per la Generalitat de Catalunya, que situa el municipi en la 8a posició dels municipis de més de 5.000 habitants amb un major encariment del preu del metre quadrat entre el 2015 i el 2025. Segons l'estudi, el preu de l'habitatge a Esparreguera ha augmentat un 103,72% en aquest període. L'informe assenyala que la pujada enregistrada a Esparreguera és molt superior a la mitjana catalana. En el conjunt dels municipis analitzats, el valor del metre quadrat construït ha crescut un 63% durant la darrera dècada, mentre que en el cas espargarí l'increment supera el 100%, fet que significa que el cost de l'habitatge s'ha més que duplicat. En el rànquing elaborat pel rotatiu català, Esparreguera apareix per darrere de municipis com Badia del Vallès, Argentona, Viella, Arenys de Munt, Anglès, Llinars del Vallès i Montmeló. També figuren entre les localitats amb increment superiors al 100%, el Masnou, Sant Cugat del Vallès, Martorell i Esplugues de Llobregat.
2: Olesa de Montserrat ho té tot a punt per donar el tret de sortida demà dissabte 20 de juny a la Festa Major 2026. Durant 6 dies, el municipi acollirà més de 40 activitats pensades per a tots els públics, amb una programació que combina tradició, cultura popular, música, esport i propostes familiars.
5: La jornada inaugural començarà amb el torneig de 24 hores de futbol sala i la 47a trobada de gegants. A la tarda, a la plaça de Fèlix Figueres i Aragai serà l'escenari del pregó institucional, que enguany anirà a càrrec a l'Olesar Raül Díaz. La nit continuarà amb el ball de Festa Major protagonitzat per la principal de la Bisbal i Verbena, i amb els concerts joves del Parc Municipal amb actuacions de Svetlana, Flashy, Ice Cream i DJs. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen el concurs de paelles, una festa esportiva amb música, el vespreig dedicat als grans èxits dels anys 80 i 90 i un taller de voguing impulsat en el marc de la commemoració del 28J. La revetlla de Sant Joan tornarà a ser un dels plats forts de la programació amb l'arribada de la Flama del Canigó, la cercavila de foc, l'encesa de la foguera i els concerts de Ginesta i Mamaduixa. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Olesa, Ferran Cerdeira, ha destacat que aquests concerts són el principal reclam de la nit de Sant Joan.
6: Evidentment, el que per nosaltres és, són doncs, els caps de cartell, per una banda Ginesta i per l'altra Mamaduixa, que són dos grups catalans que ara mateix estan triomfant en el panorama musical, que estan recollint premis a tot arreu, que es troben de cap de cartells també en festivals del país, per tant, estaran plegats un darrere l'altra, el dia de la Revetlla de Sant Joan, el dia 23, a la plaça Catalunya.

0: El 24 de juny arribarà també la primera edició de la Nit de la Llum, una proposta amb ambientació neon i activitats fluorescents a la plaça de Catalunya. La Festa Major d'Olesa mantindrà activitats tradicionals com les matinades, el correbars, les sardanes i els espectacles familiars i es clourà dijous 25 de juny amb els tastets, la representació de l'obra al parc i el tradicional castell de focs.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la Festa Major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, han fet entrega dels xecs de 300 euros i 100 euros respectivament a les dues guanyadores en un acte celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera aquest dimarts 16 de juny a la tarda. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacles, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats, amb el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la Fira Artística Jove, amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la Festa Major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porro electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. I aconsegueix el teu domàs de Festa Major per decorar els balcons en la festa més esperada de l'any. Podràs recollir-ho aquest diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova fins a exhaurir existències. I per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny de 6 a 8 de la tarda retransmetrem en directe un programa especial de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de les entitats Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns tothom podrà emportar-se un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament també el rebreu a les cases i el trobareu a les dependències municipals.
1: Les festes de Sant Joan del barri del Pont del Diable de Martorell comencen demà dissabte i es perllongaran 5 dies fins al dimecres 24 de juny. L'arribada de la Flama del Canigó i la Revella Popular en el Joanit 26 en seran les notes més destacades.
3: La festa engega demà dissabte al passeig del Quarter amb el pregó a les 7 de la tarda. Seguidament arribarà el concurs de coques. A les 9 començarà el sopar de germanor, on cada veí es portarà el menjar i el beure de casa i des de l'Associació de Veïns els convidaran a cava. També hi haurà el tercer bingo musical, música per ballar amb DJ Jubi i sessions de maquillatge brilli-brilli amb Nails de Barna. Diumenge 21 de juny es llevarà amb la projecció de fotografies de Ferran Porta a la caserna a les 11, al mateix temps que al passeig del Quarter tindrà lloc Jocs d'Aigua. Una hora més tard, a les 12, hi haurà vermut musical amb Bacon Cru i les seves versions. A la tarda a les 6, l'enòleg martorellenc Xavier Zamarra proposa un tast de vins a la caserna. El dilluns 22, a la caserna, a partir de les 7 de la tarda, el grup Cafè Literari presenta el seu llibre Cafè amb Lletres. El dia central de les festes serà el dimarts 23. A les 7 de la tarda, el passeig del Quarter acollirà la ballada de sardanes amb la cobla Viladolesa. A 8:45 arribarà la Flama del Canigó i la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i mitja hora més tard començarà el sopar de Carmanyola. Òscar Osuna és el president de l'entitat veïnal.
4: És una forma de compartir i fer veïnatge. I continuarem després, creuarem el Pont del Diable un cop ja es faci fosc, amb les atxes de vent, amb aquesta Flama del Canigó, i encendrem la nostra foguera del barri, que per segon any tindrem foguera després d'uns anys que no havíem pogut tenir, que estarà al camí del riu, i acabarem la nit amb la festa grossa, amb la verbena, l'única revetlla que hi ha al poble, que sigui així gratuïta, que pugui anar tothom, on els Lluís Dutronc i els Baratos ens faran un concert per ballar, per riure i per passar-nos-ho bé tota la nit.
3: Dimecres 24 inclourà la missa solemne a la capella de Sant Joan i seguidament vermut amb l'actuació del grup Toc de Montserrat. A les 7 de la tarda, trencada d'olles per als menuts de la casa i xocolatada per a tothom i final de festa a les 8 amb el concert de la banda sinfònica de Martorell. Una sonora tronada al passeig del Quarter servirà per posar el punt i final a la festa del barri del Pont del Diable.
1: El pròxim 23 de juny, les revelles i les fogueres seran les protagonistes un any més de la nit de Sant Joan a Sant Esteve Sesrovires. A més de les festes a Valserrat, Caramat i Camprats, un grapat d'entitats organitzaran diverses activitats i cendran una foguera a l'aparcament del camí del cementiri. Per la seva part, el Casal de la Gent Gran celebrarà la festa de Sant Joan el mateix 24 de juny a la tarda. Al Casal Social de Valserrat, la revella començarà a les 10 de la nit i comptarà amb ball i amb la música de Josep Maria. A la mateixa hora, a Camprats, els veïns sortiran al carrer per compartir un sopar de germanor. A Can Amat, la revetlla començarà a les 9 del vespre amb un sopar i posteriorment hi haurà una sessió de quinto. A la mitjanit s'encendrà la foguera i tot seguit el DJ Emilio s'encarregarà de punxar la música de la festa. Un total de 6 entitats organitzen la tarda i la nit de Sant Joan diverses activitats. La primera és un taller de fanalets a la plaça de la Vila, després una cercavila i finalment l'encesa de la foguera i un sopar de germanor al camí de l'aparcament del cementiri. Per la seva part, el casal de la gent gran celebra la revetlla la tarda del 24 de juny amb coca, cava, ball i la música del senyor Prats. Les llars d'infants municipals d'Olesa, Taitom i la Baldufa tanquen el curs amb un balanç molt positiu. Els centres consoliden un projecte educatiu compartit que situa l'infant al centre de l'aprenentatge. Des de la regidoria i els centres educatius es fa un bon balanç d'un curs marcat per la innovació pedagògica, la millora dels espais i una comunicació estreta a les famílies.
0: La regidora d'Educació i Infància, Ana Valero, ha remarcat la importància del treball en xarxa entre les dues llars municipals, les famílies i l'administració, per reforçar una comunitat educativa sòlida i integrada dins del sistema educatiu municipal.
5: Quan més a la una s'hi va a les dues llars, més fàcil és la coordinació, és mensual amb la tècnica del departament. És molt necessari tot el que diuen, i el treball en xarxa, que és, vindria a ser una mica el que estem comentant, no? Crec que és imprescindible. Tenim una xarxa educativa molt potent al municipi i les llars d'infants també hi han d'estar incloses.
0: En aquesta mateixa línia, les directores Mònica Armida de la Llar d'Infants Taitom i Conxi Sierra de la Baldufa han valorat positivament la coordinació entre centres, afavorida pel fet de compartir empresa gestora, la cooperativa Suara. Aquesta col·laboració es concreta en formacions conjuntes, reunions periòdiques i espais compartits de reflexió pedagògica. Un dels reptes d'aquest curs ha estat l'adaptació al nou currículum educatiu de 2023, basat en les anomenades situacions d'aprenentatge. Segons les responsables dels centres, el canvi s'ha integrat de manera natural perquè la metodologia de la ja es fonamentava en el respecte als ritmes i interessos dels infants. L'objectiu continua sent afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes de 4 a 35 mesos, potenciant l'autonomia, l'experimentació i la detecció precoç de necessitats educatives. Durant els darrers anys també s'han impulsat millores importants en les infraestructures. S'han instal·lat sistemes de climatització a totes les estances i s'han adequat als jardins com a refugis climàtics i espais d'aprenentatge a l'aire lliure. La comunicació amb les famílies s'ha reforçat gràcies a una aplicació mòbil que permet seguir el dia a dia dels infants amb informació, fotografies i vídeos. Paral·lelament, les llars han mantingut la seva aposta per projectes comunitaris amb iniciatives compartides amb l'Escola Municipal de Música, la Biblioteca Santa Oliva i altres centres educatius del municipi.
1: El ple de l'Ajuntament de Martorell ha aprovat de manera unànime una moció que reclama un conveni en la Generalitat per impulsar la climatització a les aules escolars. El text també demana informació actualitzada sobre la planificació, priorització i calendari previst les actuacions de climatització i adequació tèrmica dels centres educatius públics de Martorell.
3: La moció recull que en els darrers anys l'Ajuntament de Martorell ha impulsat diverses actuacions de millora i confort tèrmic i d'eficiència energètica. La moció reconeix, però, que actualment hi ha mancances de climatització als centres i per això la regidora d'Ensenyament i Salut, Soledat Rosende, interpel·la el Departament d'Educació de la Generalitat a l'hora d'aportar més recursos.
6: Nosaltres, des de l'Ajuntament, sempre a les portes obertes per convenis, per pagar, per tractar, per consensuar. Evidentment, amb aquest suport, si tenim aquest suport de la Generalitat, això no vol dir que l'Ajuntament en cap cas deixi de fer cap actuació. Sempre farem actuacions, continuarem treballant per les escoles de Martorell, però evidentment, si som més a posar, farem més feina i segurament tindrem les escoles que les tenim bé, però les tenim molt millor i tot sempre té possibilitats de millora. Per tant, d'acord amb aquesta moció, d'acord en demanar de nou doncs, aquesta col·laboració que esperem i desitgem que sigui aviat i que podem treballar plegats amb aquest clima de les escoles.
3: El document aprovat reafirma els compromisos adoptats en una anterior moció d'octubre de 2025, on l'Ajuntament de Martorell posava els equipaments educatius en la primera línia de prioritats a l'hora d'incrementar el confort i l'eficiència i combatre els efectes del canvi climàtic. Alhora es decidia impulsar tot un seguit d'actuacions preventives, correctives i protocolàries afegides a les ja existents per millorar el benestar d'alumnes i professorat.
1: Abrera participa en la campanya Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, impulsada pel Consorci Consell de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat en les parades imprescindibles.
2: La regidora de Promoció de la Vila de l'Ajuntament d'Abrera, Maite Novell, ha assistit a la presentació de la campanya Baixa al Baix Llobregat a Ferrocarrils t'hi porta, una proposta impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat, que convida a descobrir el nostre municipi i la resta de la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible, a través del transport públic. L'acte va tenir lloc a l'espai de la Via Mètrica de Ferrocarrils a Martorell el divendres 12 de juny passat. Sota el lema 10 parades, 10 experiències, la campanya proposa recórrer la comarca estació a estació per descobrir un territori sorprenent i accessible a través dels 10 municipis protagonistes: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sarrovires, Abrera i Olesa de Montserrat. La iniciativa convida a conèixer el patrimoni cultural, la natura, la gastronomia, les fires i festes i els espais singulars de la comarca a través d'aquests 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia. La iniciativa posa en valor els principals atractius turístics del territori i convida a recórrer el Baix Llobregat parada a parada per viure diverses experiències apropant a la ciutadania i a les persones visitants un territori viu amb una oferta pensada per gaudir durant tot l'any. A Abrera, la campanya convida la ciutadania a fer parada per descobrir diferents elements patrimonials i naturals. Les parades imprescindibles d'Abrera són els 7 balcons de Montserrat, el Pou de Glaç de Margarit al Torrent Gran, els safareigs públics, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i l'eix del riu Llobregat. També inclou informació dels restaurants d'Abrera i d'esdeveniments festius, com la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera i l'Abrera Street Food. Podeu consultar totes les parades imprescindibles a través del web turismebaixllobregat.com.
1: L'esparreguerí Xavier Castells converteix la seva passió pels avions en una afició que el connecta amb pilots d'arreu del món.
7: Xavier Castells és un dels membres de l'associació Spotters Barcelona al Prat i, fins on ell sap, l'únic representant d'Esparreguera dins l'entitat. Aquest aficionat a l'aviació dedica bona part del seu temps lliure a observar i fotografiar avions a l'entorn de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona del Prat, una pràctica coneguda internacionalment com a spotting. L'activitat consisteix a observar i fotografiar avions, una afició compartida per centenars de persones arreu del món i que també existeix en altres àmbits com el ferroviari o el naval. Castells explica que la paraula spotter significa observador i defineix perfectament l'essència d'aquesta pràctica.
8: Els spotters som gent que anem a observar i llavors, en aquest cas, són spotters, fem spotting a l'aeroport i fotografiem avions. Aquesta gent també, per exemple, com deia, van als camps de futbol de la NFL, per exemple, i amb altres esports, a la NASCAR i tot això, hi ha observadors i spotters que vigilen el que fan els contraris i llavors ens orienten amb els seus equips. Però en aquest cas és d'anar a fotografiar avions.
7: Castells forma part de l'associació Spotters Barcelona del Prat des de l'any 2018. Va descobrir l'entitat després de recuperar una afició que ja li havia despertat interès durant la infància, quan visitava l'aeroport amb el seu pare. Actualment l'associació manté una relació fluida amb AENA, fet que permet als seus membres participar en jornades especials dins les instal·lacions aeroportuàries. Aquestes activitats ofereixen als aficionats l'oportunitat de fotografiar avions des de punts molt propers a les pistes, una experiència reservada habitualment als professionals del sector aeronàutic. Algunes de les imatges captades durant aquestes jornades fins i tot participant en concursos organitzats per companyies aèries. Més enllà de la fotografia, una de les particularitats d'aquesta afició és la relació que els spotters estableixen amb pilots de diferents companyies. Segons explica Castells, molts comandants contacten amb l'associació abans d'arribar a Barcelona per demanar imatges dels avions que operen. Els avisos arriben al correu electrònic de l'entitat i després es distribueixen entre els socis. Si algun aficionat està disponible, es desplaça fins al punt adequat per captar les imatges i fer-les arribar posteriorment al pilot.
1: El Futbol Club Sant Esteve va celebrar dissabte passat al camp de futbol municipal el sopar del final d'una temporada que ha anat força bé tant socialment com esportivament. El regidor d'Esports, Òscar Rodríguez, es va passar per l'acte per saludar els assistents. La sorpresa de la nit va ser l'anunci de Jordi Llavaria de deixar el càrrec de president. En l'aspecte estrictament de resultats esportius, la valoració del club és positiva. El senyor A, malgrat va començar amb mal peu la Lliga, ha quedat quart de tercera catalana, però empatat en el tercer i amb possibilitat fins a l'últim moment de jugar els play-offs. El senyor B, en quarta catalana, ha rebut per segon any consecutiu el Premi Joc Net a l'equip més esportiu. Aquest guardó premia els equips que menys faltes han comès durant la competició. El senyor femení es troba força consolidat, han quedat en la part mitja alta de la taula i la base de l'equip continuarà la pròxima temporada. Un altre projecte que va engegar l'any passat, l'equip de mares, ha donat aquesta temporada un pas endavant a la celebració d'un grapat de partits amistosos. De cara a la pròxima temporada, el club vol inscriure les jugadores en la Lliga de Veteranes del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Us hem parlat des de les ràdios municipals d'Olesa de Montserrat, Abrera, Martorell, Esparreguera i Santa Esteve, Sarrovires. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un bon cap de setmana.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles, el 39% dels 610.000 previstos fins les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
2: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
1: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del Partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha participat una edició més en l'acte d'homenatge i ofrena floral a les persones del Baix Llobregat deportades als camps de concentració nazis. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha assistit recentment a l'acte d'homenatge als 102 deportats del Baix Llobregat als camps de concentració nazis enguany en el 81è aniversari dels fets. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, es vella per la preservació i divulgació en la memòria històrica i democràtica del municipi. La història dels deportats als camps de concentració i extermini nazi és un dels episodis més foscos de la nostra història recent i mereix ser recordada i divulgada a la ciutadania, especialment a les noves generacions, per evitar que mai més i en lloc del món es repeteixin aquests crims contra la humanitat, tal com ha explicat la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: És un acte de memòria, reconeixement i compromís amb els valors democràtics que ens recorda la necessitat de mantenir viu el record d'aquelles persones que van patir i la barbàrie del nazisme. A Abrera comptem amb un cas documentat, el de l'Àngel Bisaurús, veí del nostre municipi que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Avui recordem el seu nom i la seva història perquè representen una memòria viva. Recordem que els supervivents i les víctimes ens interpel·len des del passat perquè defensem els drets humans en el present. Per tant, la memòria no és només passat, és també present i futur. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica continuarem treballant per preservar, investigar i difondre la memòria històrica i democràtica del nostre municipi, així com de la resta de la comarca. A més, la tasca educativa i de sensibilització amb els i les joves és molt important. Ells i elles són els que haurien han de preservar els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats col·lectives. Per això és imprescindible que coneguin el que va passar, que en comprenguin les conseqüències i que esdevinguin transmissors. Només des del coneixement i la memòria i el compromís podrem garantir que horrors com els que van viure als camps de concentració nazis no es tornin a repetir. Amb la mirada posada en el futur, reafirmem avui el nostre compromís amb el principi de mai més.
3: En el ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera del 27 de maig de 2021 es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat la col·locació de l'Stolpertein, la llamborda d'homenatge per Àngel Visa Orús, abrerenc, que va ser deportat al camp nazi de Mauthausen el 3 d'abril del 1941 i va ser alliberat el 6 de maig del 1945, al lloc on va viure el número 6 del carrer Major d'Abrera. Per més informació, podeu escoltar el podcast del programa de Ràdio Abrera a Abrera sí que hi ha res del mes de maig a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat, on podreu sentir la conversa amb Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes de nazisme a Espanya.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem! Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat. I escoltar-te.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. Els bombers han donat per estabilitzat cap a les 7 de la tarda l'incendi forestal i agrícola de Canapós, que ha obligat a confinar durant una estona les 17 persones que viuen en aquest nucli de Forallac, al Baix Empordà. A les 5, Protecció Civil havia demanat als habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres, però una hora més tard ja es retirava l'ordre. El foc ha començat cap a 3:15 i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Després d'estabilitzar-lo, el dispositiu s'ha rebaixat a 14 dotacions que segueixen remullant la zona. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. A hores d'ara, la circulació per la xarxa viària catalana ha millorat, tot i que encara queden alguns punts amb volum de trànsit. És el cas de la C32 a Tordera en sentit nord, també de la C60 a Argentona en sentit Mataró, a la B20 a Tiana en sentit nord i també la P7 a Llinars del Vallès en sentit Girona. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte, el Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB i alcalde de Barcelona.
2: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
1: I acabem amb esports, amb futbol. El Sabadell i la Nova Creu Alta jugant a aquesta hora la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota de l'anada per 1-0. Els arlequinats somien tornar al futbol professional 5 temporades després. Qui també té un partit a cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei Patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les Comes davant el Liceu en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda, per dir que està, que ja ha acabat. Fins aquí les notícies.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cada fin de semana vida con el mejor house. DJ Xavi Sánchez te trae una sesión. Los viernes a partir de las 9 de la noche. Disfruta con su dark house.
4: I just want to see you grab a hands.
3: Radio Abre.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Un jove de 12 anys ha mort i dos més de 13 anys han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut l'avís segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 finalment han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. 267.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandoni la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio, perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. I un darrer punt, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Pau.
3: Bien amigos, saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso, ¿qué tal a todos? Empezamos con Tu Fabiola y tenemos una horita de buena música por delante, esperamos que estéis todos como cada semana, rodeado de mucho volumen y de muy buen ambiente musical que te voy a pinchar.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche en la...

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem. Digue.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Hora 23.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Obrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Ràdio Obrera, la música que

Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

myself I'm fine, but every quiet moment pulls me back to you.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. Yeah. Mami. Oye. Oh, yeah.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.